0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam, Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

0: papier.
1: De papier? Oh, idea faona. I eu amb un altre. Dem pei de tal. Soy tal o men acostumat. Soy tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vos fou tot de me volta.

0: L'estiu darrier, Mélisande Artus parlava d'une égrégore, que c'est un concept, un homène d'esprit de groupe, per mettre en commu d'intensiu, d'énergios et d'embezos de mantunos personos unidos dins un toco pla definido. Nos podes contar cusi si os vengudo en aquel collectiu, Clemenso, et sus tout que s'acco que te religo?
1: Oh, en fait, tout s'est passé simplement à un polidor escuntro. C'est le Zancarle qui m'a contacté via le réseau social Instagram. Un mostrim un travail et un m'exprimi de cotes en Ucita. M'a inscrit pour connaître mon rapport avec l'Ucita et me prépausa de produire une image pour illustrer un numéro de la revista Lu Diari. Et je suis miavi de prépausa des dessins al diari, donc il dit oh, de sûr. S'en demurat en contact et nous s'en rescontrats per premier cop à l'estivado de 2025. Après son venido à la masse nouvelle de l'appel al mes d'octobre en Abairu et hop, a eu partido de la collectivo. Et de mon punt de vista, s'en ligats per uno meteiso en vezzo de balia de visibilitats à la culture et à la lengua nostro et per un meteis constat que quel engatsomen est tan necessari como l'engatsomen per la preservation de l'environnement, per exemple. Et me pensi que s'en d'accordi per dire que lo message se pot transmettre d'un biai sensible, que l'art existe per dire ce que se pot pas dire en medemuts et per en acercar tout dret lo public per biais de ses émotions et de sous les sentits.
0: Dans aquel collectif, il y a toute une fune d'artistes à mes pratiques plats différentes. Vous préparez vous d'écouter quelques-unes de leurs bouses. L'estiu d'arrière, la mostra est représentée par Noah Tender Otsobani, qui est valenciano et qui fait partie de l'appel. Li préparer de me faire visiter en català.
2: Bonsoir, vous pouvez vous présenter?
3: Bon dia, je suis Noah Tender Otsobani. Y parlo en nom del colectivo L'Appel.
2: ¿Qué es d'accord L'Appel?
3: Alors, L'Appel es un colectivo d'artistes occitans o que trabajen y habiten el espacio occità y que interaccionen amb aquesta cultura.
2: Y donc, ¿es catalán, no? ¿Más participos en aquel colectivo?
3: Sí, efectivament. Jo personalment soc catalana. Per a mi, bueno, jo he estat criada en un ambient on la llengua i la cultura per al nostre poble i per al nostre territori és molt important perquè és la forma en la que mirem el món i habitem l'espai i construïm els espais. I em sembla interessant de participar a un col·lectiu que el seu objectiu és el mateix, habitar, crear... Sí, jo personalment soc d'origen català, valencià, però trobo important de participar en una cultura germana com és la cultura occitana perquè en aquest moment habito en Occitania, a l'Aveyron, i trobo que és important de participar al projecte col·lectiu de construir o reconstruir una existència lligada a la cultura local, y la cultura local en Occitania está llegada a l'occità.
2: La lengua ha un ligam fort amb el territori, és d'acord?
3: Clar, de totes formes, això és innegable, és científic. El territori es construeix entorn a la comunicació entre les persones que habiten el territori, i la comunicació passa entre per l'art, també per la llengua. L'art és una forma de llenguatge, també, i la llengua construeix un territori. Per això és molt important mantindre-la i és molt important estudiar-la. Jo, personalment, com a valenciana, estudio l'occità, perquè per respecte al territori.